0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És l'una i mitja, la pobresa es torna estructural a l'illa d'Eivissa. És el principal missatge que destaca Càritas en la presentació de la seva memòria d'activitats anual. Asseguren que el 20% dels residents de l'illa es troben en situació d'exclusió social, una situació que empitjora en el cas dels nins, que ho estan en un 28%. La nacionalitat més atesa, per cert, és l'espanyola. El principal obstacle, això no és novetat, és l'accés a l'habitatge. El coordinador de Càritas a Eivissa, Gregori Gómez, admet que les dades són dolentes.
2: Hemos atendido un 5,2% más de personas que en el año 2024. Estamos rondando las 6.000 personas, 6.000 beneficiarios atendidos, y significa, o un año más, lo que nos dice es que la pobreza y la exclusión en Eivissa es estructural.
1: Avui és dimarts, 7 de juliol. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Jorge López. Els hotelers molt optimistes.
3: Pronostiquen que la temporada d'estiu serà molt bona i que les tensions internacionals finalment no frenaran l'arribada de turistes a Mallorca. És més, creix el preu per habitació. José Manuel Fernández és soci responsable de turisme, transport i logística a PricewaterhouseCoopers Espanya.
4: Ese crecimiento va a venir sobre todo pues, por mejora de la oferta y mejora de los precios.
1: Noves tecnologies, vells hàbits.
3: Els entorns digitals perpetuen la desigualtat de gènere cap a les dones i els algoritmes de la intel·ligència artificial i les xarxes socials actuen com una nova forma de dominació invisible. És una de les conclusions de la primera jornada del curs d'estiu sobre violència de gènere que se celebra a la Universitat de les Illes Balears. Mar Esquembre, professora de Dret Constitucional a la Universitat d'Alacant.
5: L'objectiu de tots els atacs, al final és la expulsió de les dones de l'espai públic, no? Perquè l'espai públic ara és el tecnològic.
1: 62 milions per millorar la depuració a Palma.
3: Govern i Ajuntament construiran un nou emissari que permetrà minimitzar els danys ambientals sobre la Posidònia. Tindrà 6,8 quilòmetres de longitud, dels quals més de 5 transcorreran sota la mar. El batle Jaime Martínez confia que les obres puguen començar d'aquí 2 anys.
6: Ja està redactat el projecte, que s'està tramitant pues, la seva autorització per diferents organismes, pues, seria una execució de les obres l'abans possible i entenc que l'any 2028 pues, ja estaria en marxa.
1: Continua el flux de pasteres.
3: 73 persones han arribat en les darreres hores a les illes en 4 embarcacions. La darrera ha estat interceptada aquesta matinada a Cabrera, amb 23 persones a bord. 5 d'elles han estat hospitalitzades perquè presentaven símptomes de deshidratació.
1: I en els esports?
3: El Mallorca confirma el fitxatge del català Arnau Puigmal, que arriba lliure de l'Almeria. L'entrenador Luis García diu en la seva primera roda de premsa estar molt il·lusionat en la nova etapa que inicia el club. L'Astúria assegura que està tranquil pel que fa a la composició de la plantilla y debe trabajar de manera conjunta con la dirección en el mercado de fichajes.
7: Vamos muy muy de la mano en ese sentido. Tenemos muy claro dónde queremos reforzar, cómo queremos reforzar y con qué perfil de jugadores queremos reforzar, y en ese sentido estamos tranquilos, sabiendo que el mercado es muy largo, que no es fácil, que es difícil pues, conseguir lo que quieres y seguramente al precio que quieres. Entonces hay que tener esa paciencia.
1: I moment ara de conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
8: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen les temperatures i s'esperen màximes de 38 graus a moltes zones. Els termòmetres marcaran 34 graus a Palma i a Mahó, 33 a Eivissa i 30 graus a Formentera. Aquesta tarda predominarà el sol i el cel clar. Bufa vent fluix de component sud. Demà dimecres les temperatures seran més altes i es podran arribar a 39 graus a moltes zones de Mallorca i d'Eivissa. Els termòmetres marcaran 35 graus a Palma i a Mahó, 33 a Eivissa i 30 graus a Formentera. Continuarà el temps estable i serà un dia de sol amb cel clar. La nit també serà bastant càlida amb mínimes de 24 graus a Formentera, 22 a Palma o 21 graus a Mahó. És una informació d'AEMET.
1: Moltes gràcies. Nosaltres per ara ho deixem aquí. Tornem a les 2:10 amb el Radio Diari Migdia. Ara us deixem amb la Ronda Territorial aquí a Ràdio Nacional d'Espanya.